si aliments i el comerci va conjar l'avimatis quan hi és que sí, coixos serinets.